0: Tenen, és el que dius tu, estan exposats contínuament al món virtual, no? I tot es magnifica moltíssim més. I és important que es treballi tot això, perquè els hem de dotar d'eines perquè ells puguin gestionar, i perquè un menor no és madur a aquest nivell, i és molt difícil que tot sol pugui suportar en un moment donat pues les conseqüències de la realitat que viuen, no? Mm. Aleshores és molt important que en aquestes edats comencem a fer aquesta prevenció. Mm.
1: ¿Y disponen estos niños, adolescentes, de esas herramientas que necesitan en el sistema educativo actual?
0: Hombre, el sistema educatiu actual jo crec que està fent molt d'èmfasis en tot això, precisament perquè són ells els que detecten moltes vegades, i a les aules mateix estan passant moltes coses, no? Aleshores, jo crec que el sistema educatiu, els professors pobrets, pues, és veritat, van molt agobiats, però precisament és important pues, aquestes figures, no? D'aquests psicòlegs educatius que en un moment donat reforcin i siguin molt més específics per poder gestionar aquest tema de conflictes, i que ajudin també els docents a poder manejar situacions que en un moment donat es puguin produir a les aules, no? Perquè els docents ja estan prou ocupats amb el que tenen que fer, que és docència.
1: En este marco, mañana se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Ustedes insisten mucho desde la Dirección General de Salud Mental la importancia de hablar, de pedir ayuda, de escuchar, de acompañar, de buscar esos apoyos, pero también en esa búsqueda hay que encontrarlos, y no siempre es así. Y quería preguntarle, porque es muy importante contar, ¿no?, con estos especialistas, con quienes realmente conocen, ¿no?, y nos pueden ayudar verdaderamente. Estoy hablando de psicólogos, estoy hablando de psiquiatras. ¿Cuánta lista de espera tiene ahora mismo la sanidad pública para acceder a una cita con psiquiatría?
0: Pues mira, yo ahora la lista de espera específica no tengo las dadas aquí, ¿no? Però és veritat que moltes vegades el que hem de poder d'alguna manera diferenciar és que una cosa, si estem parlant del suïcidi, que entenc que estàs parlant del suïcidi, no tots els casos de suïcidi tenen per què acabar amb una consulta de psiquiatria o de psicologia clínica a un nivell més alt d'atenció. Psiquiatres i psicòlegs clínics el que tenen són trastorns mentals, i el suïcidi no sempre es relaciona amb el trastorn mental. És evident que hi ha molts trastorns mentals que acaben en suïcidi, o hi ha molts casos de suïcidi que han de ser atesos per especialistes, però precisament tota aquesta inversió d'esforços en poder reforçar aquest primer nivell d'atenció. Perquè un psicòleg pot atendre en un primer nivell la demanda per suïcidi, el metge de capçalera ho pot atendre, però ho pot atendre el psicòleg educatiu, ho pot atendre el professor. És a dir, és important que en un moment donat, el que et deia, puguem formar la gent per poder, perquè a vegades les conductes suïcidi no necessiten una intervenció per un especialista, vale? Quan ja està molt formada la idea, o quan ja és un cas greu, evidentment que sí, només faltaria. Però en les etapes inicials, moltes vegades es tracta de fer un acompanyament, de fer una escolta activa, sense jutjar, de poder fer arribar, no?, i aquest missatge d'acompanyament, de presència, i molt, no sempre té per què acabar amb una consulta de salut mental.
1: En cualquiera de los casos seguro que no es la más deseable, ¿no?
0: Claro que no.
1: No tiene la cifra, pero no. Intuyo que no és favorable.
0: Que segurament no és desitjable, però ara, precisament per això, perquè vosaltres sabeu que moltes vegades no es tracta tant de no voler posar recursos, sinó de no tenir recursos. Tenim un problema molt gran amb el tema dels professionals, això és evident, passa a nivell d'Espanya i passa a nivell mundial. No hi ha suficients professionals com ens agradaria que hi hagués les ràtios, doncs no arribem a tenir les ràtios desitjables en un món teòric. Però per això és important. Per exemple, nosaltres des de la Direcció General de Salut Mental el que hem fet és treballar precisament aquest model d'atenció, no? Per tal de que nosaltres puguem esglaonar la demanda en base a la gravetat clínica que presenta el pacient. És a dir, no tot el que ve a atenció primària ha de ser vist per un psiquiatre o per un psicòleg, sinó que han d'arribar al que ha d'arribar, i el que hem de fer és procurar que les persones tinguin l'assistència adequada a cada nivell d'atenció, no? Ara amb incorporació d'aquests psicòlegs a atenció primària, jo crec que això millorarà moltíssim, perquè de fet és el que et comentava. Nosaltres ja comencem a tenir dades que encara no te les puc avançar perquè no les tinc del tot, però el que estem veient amb aquest primer projecte que vàrem fer